Les notícies demanen seny. Doncs ens disfressarem de gala per anar a ballar un circ a